0: En punt les 8 del matí. Vaga avui a Renfe convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. A primera hora s'acumula temps d'espera a les estacions per una aturada que agafa desprevinguts a molts passatgers. Justament fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 a Cornellà en tots dos sentits. Precaució, sobretot sentit Lleida, perquè un vehicle variat talla un carril. També lentitud a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I en trams intermitents a la P7 entre la Roca i Barberà en sentit sud.
0: Cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol posa en marxa el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. La intenció és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març i que inclou, entre altres, la rebaixa de l'IVA del carburant, el gas i la llum. Presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i amb diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària havia rebut. Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
2: Esports.
0: La selecció del Canadà és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 16 de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos i queda 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc. Avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta. Pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem, de fet, una setmana en què la temperatura s'anirà normalitzant.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

aquí tenim els Lacs amb Busto, t'estimo molt. Quina cançó més maca, eh? Vinga, som-hi, les 8 i 20. En un ratito tenemos ya, vamos, ya mismo, tenemos la información del RAC.

0: com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada i la setmana, avui dilluns, amb fortes retencions, habituals, sobretot, als accessos i voltants de Barcelona. Abans d'això, però, hem de destacar que tenim encara actiu l'accident de la GI-652 a l'altura de Pals, que encara obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa al vehicle avariat, a la A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida, encara queden 2 quilòmetres de lentitud. Com dèiem, pel que fa a aquestes retencions habituals, continuen intenses al vessant Llobregat, també als túnels de Vallvidera, en direcció Barcelona, i a les dues rondes en els dos sentits de la marxa. A hores d'ara hem de destacar també el nus de la Trinitat, amb intensitat, que arriba per la C58 des de Sant Quirze del Vallès, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. També tenim 2 quilòmetres de cues al terme de Badalona per la C31 en direcció a la capital catalana. També tenim retencions a la C32 des de Mataró fins a Premià de Mar en direcció Barcelona. Pel que fa a la B7, destaquem aquestes cues en direcció Tarragona entre la Roca i Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Quan em mires tan de prop, que m'has... Tots ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran. Paciència, precaució. Ja saps. Deixa el mòbil. Oblida't del mòbil. I ara sí, ja arrenquem amb aquest T'estimo molt de l'Ax en Bustó.

Bueno, pues después de este Vivir así es morir de amor de Camilo VI, tengo por aquí una, tenim una petició de la Maica que diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Primer, desitjo bon programa i millor setmana. M'agradaria escoltar la cançó El ventilador de Buós, i per la Pepi de Sant Mori, per tu, també una abraçada i moltes gràcies. Des de Massanet, doncs un petó des de Badalona fins a Massanet, guapíssima. Oh, sí.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 2692. 93 399 2692. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.
1: Los mejores momentos refrescantes se hacen inolvidables con la auténtica ginebra gallega, la ginebra digestiva por excelencia. Pon un gin tonic Orishas en tu vida y no olvides nuestros licores. Celebra sirviendo los mejores chupitos de hierbas, licor café, crema de orujo y el aguardiente gallego, el orujo puro y duro. Dale calidad a tu cuerpo con Adegas Balcar. Visita la web www.adegasbalcar.com y haz tu pedido o llama al 93-466-5657. 93-466-5657. Adegas Balcar te acompaña en tus

0: Tu pensa.
1: Són les 3.
2: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya. Ho hem explicat fa mitja hora, ha provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha dos detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
4: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
3: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdao Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a l'AP7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona. Jordi Barranca.
5: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.

0: Estará Sergio montando los cristales bailando en estos momentos. Bueno, un saludo, amigo, un saludo.
1: El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel. Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'Hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Cinc morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord d'Alemanya, a uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut dues persones, una de les quals seria l'autor dels trets. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Ingressen en un centre de salut mental el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts del foc i van alertar els Mossos. El foc va cremar prop de 50 hectàrees. El llançament de l'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 el 19 de novembre apunta a batre rècords de vendes amb les reserves. L'estrena arriba amb polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc sinó un codi de descàrrega.
2: Esports.
3: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final, a les 7 Brasil-Japó, a 11:15 Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als 8ens de final. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
1: Tarda amb molta calor a gran part del país, amb màximes que arriben als 37 graus. Només a les zones on han plogut l'ambient serà més agradable. Els ruixats encara seran localment intensos al Pirineu i a les comarques de Girona. Les precipitacions es retiraran cap al vespre.
4: Ràdio Pomà, Badalona.

0: Y aquí sigue la fiesta después de hablar con Carmen García, Carmen con K. Puedes llamarnos y elegir tú la próxima canción. Teléfono de la radio 93-465-7776. Saludos, si acabas de llegar ahora, pero llegas tarde. Son ahora mismo las 5-4 minutos.
1: Radio Pomà, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Trescat Info.
1: Les 6, bona tarda. I aquesta, la primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Continua tallada la carretera C66 a l'altura de Bordils en tots dos sentits a causa d'un accident i cues a l'AP7 per diversos accidents a l'altura del Vendrell en sentit nord, també des de Banyeres del Penedès al Vendrell en sentit sud, la C32 a l'altura de Sitges en direcció Tarragona per un vehicle avariat i a l'àrea de Barcelona les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics al cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full de Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. S'eleva a 6 el nombre de morts pel tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres a l'alocat d'Estada. Al nord d'Alemanya, la policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, una xifra molt superior a la que havia previst el govern. Amb el procés a punt d'acabar, juristes i entitats alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. Maria Jaume, la Ludwig Band, el Petit de Calaril, entre d'altres, nominats als Premis Cerveri a la millor lletra de cançó en català. Les votacions de les 10 finalistes s'obren dilluns vinent al web de Catalunya Ràdio i el guanyador se sabrà el 15 de setembre a la gala dels Premis Literaris de Girona.
0: Esports.
3: El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits a 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó. A 10:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
1: Els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat a tard del Pirineu i a la Catalunya central i amb màximes molt altes a l'Ebre.

¡Ay, qué pesado, qué pesado! Era una cançó de Mecano i ara escoltem el Max Navarro, Inigualable. L'escoltem? I si vols una cançó, truca 93 4 6 5 77 76.